0: a tota aquella gent que està sola. Moltes gràcies.
1: Siete Puntos Siete Radio.